Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 61%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 57%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 51%.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 41%.
1: La bola va ingressar i l'hospital Carles.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 44%.

0: Molt bon dia, són les 8. I arrenquem els titulars amb el nostre equip viari. Molt bon dia, Clàudia Serra.
1: Molt bon dia. Circulació complicada aquesta hora a la Ronda de Dalt de Barcelona. A l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Badalona. També hi ha retencions d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus de la Trinitat cap al Besòs. Molta densitat amb aturades també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. I pel que fa al transport públic, un apunt, perquè la línia T5 del tram de Barcelona circula amb la freqüència de pas alterada per una unitat avariada.
0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text. Un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa a aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció aquesta entesa, números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos han afectat sobretot Kiev, on hi ha almenys 4 víctimes mortals. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos al sud de Moscou. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona Begoña Gómez davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà el plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Avui hi ha 51 municipis en perill fort d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres 2 estan estabilitzats. I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. El principal objectiu és la gent gran que es banya a les platges, la vigilància dels menors a les piscines i també el control d'aigües interiors. Els sindicats que no han signat el pacte amb educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. L'Hospital Vall d'Hebron lidera un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut i que no han respost als tractaments disponibles.
2: Esports.
3: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany, 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir davant a València 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el temps, matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. La temperatura avui continuarà alta a partir del mig.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus. I una humitat del 59%.

0: Ampolles, 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Segueixen les retencions a l'entorn de Barcelona. Les més destacades són a la Ronda de Dalt i aturades a Santa Coloma en direcció Trinitat, a la Ronda Litoral a Sant Adrià i a la Zona Franca en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. A la C31 de Sant Adrià a Badalona en sentit Barcelona també hi ha més trànsit a aquesta hora del que és habitual i a aquesta hora també una nova incidència a la C16 a Sallent. Hi ha un carril tallat sentit Puigcerdà per una avaria.
0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa a aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel a Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció l'entesa. Números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. La Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandona el seu programa nuclear. Reclamen la reobertura sense condicions a l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. Setmana clau als tribunals pel govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant el jutge Peinado, que amenaça de conduir-la a la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Jonathan Dick es mostra molt alterat en la primera trucada als serveis d'emergència per explicar com el seu pare, el fundador de Mango, s'havia precipitat per un barranc a Montserrat. Al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios d'aquestes converses d'en Dick. L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig previst per l'any vinent s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o no han respost als tractaments disponibles. I avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana, amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estabilitzats.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Füchse alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir davant el València 75-87 al tercer partit. Al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta Espanya contra Cap Verd.

0: les 6 i es juga l'Iran Nova Zelanda a les 3 la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
1: Matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals, la temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o la Catalunya Central.
2: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 56%.

sapevo salve.

cambiar.

0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut d'aquest text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. L'Iran subratlla que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto el foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà, però, al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. I la Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord, valora la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran, però sí abandonen el seu programa nuclear i reclama la reobertura sense condicions de l'estret d'Hormuz, també un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Evian. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin al curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força. Si no hi va, dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. I Jonathan Andic es mostra molt alterat a la primera trucada als serveis d'emergències per explicar com el seu pare, el fundador de Mango, s'ha precipitat per un barranc a Montserrat. Al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios d'aquestes converses d'Andic, detingut en relació amb el cas i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà als infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no han respost als tractaments disponibles. Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
1: Esports.
2: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el temps avui matí de sol arreu. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Un dia més de calor avui. Els valors més alts tocaran els 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 25%.

0: En punt les 11 del matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuster en defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar divendres que ve, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar els aspectes més tècnics. Iran subratlla que l'acord amb els Estats Units passa per respecte a l'alto el foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz, i Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud de Líban i que, si cal, tornarà a atacar Hezbollah. La Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandona el seu programa nuclear. Reclamen l'obertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. L'economia catalana creix a un ritme interanual del 2,9% per la bona marxa del sector serveis i l'impuls de la construcció. Es frenen, en canvi, el consum de les famílies, les inversions i les exportacions. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que emet al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Aquesta és una setmana clau als tribunals pel govern de Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant el jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força. Si no hi va, dimecres arribarà al platfort amb la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, a la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclamen declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin. El curs acaba aquesta setmana, però no les protestes que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Doraemon torna a parlar en català. 3Cat recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Movistar Plus estrena la sèrie L'altra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici, i a Netflix arriba la pel·lícula T'encontraré, són les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Nova Champions del Barça d'handbol, que suma la 13a de la seva història i el 50è màxim títol europeu del club. En la final 37-34 davant el Füchse de Berlín, en l'últim partit amb la samarreta del Barça per a Dika Mem, Emil Nielsen i Domen Makuch. Definida la final de la Lliga ACB de bàsquet, que disputaran el Barça, ja classificat, i el València, que ha superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. I nova jornada en el Mundial de Futbol, on l'empat a 2 dels Països Baixos de Koeman davant el Japó i la golejada d'Alemanya davant Curaçao per 7-1. Avui debut d'Espanya contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda i, entre altres, l'Iran-Nova Zelanda amb un fort dispositiu de seguretat.
0: Matí de sol arreu, a partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o la Catalunya Central. Un dia més de calor, els valors més...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus. I una humitat del 24%.

0: hacer vosotros también una corda.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Trescat Info.

0: Són les 12. Els Estats Units i l'Iran fan un primer pas per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. Divendres firmaran un acord per allargar l'alto al foc, reobrir l'estret d'Hormuz i posar els fonaments per la pau a la regió. El petroli se situa al preu més baix des del 4 de març. L'Iran subratlla, però, que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto al foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Per la defensa és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació. Preocupació pel risc d'incendis coincidint amb els preparatius de la revetlla de Sant Joan. El Departament d'Interior reforçarà el dispositiu i engega una campanya amb consells de prevenció per garantir una celebració més segura. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin el curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. I dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, a la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. I les famílies del Col·legi Teresianes de Ganduxer a Barcelona es mobilitzen contra el projecte que vol convertir part de l'edifici dissenyat per Antoni Gaudí en un museu dedicat a l'arquitecte universal. Reclamen aturar-lo, obrir un diàleg i que es prioritzi l'ús pedagògic original.
1: Esports. Marc Cucurella firma com a nou jugador del Madrid per les 6 pròximes temporades. El lateral de l'Ella, de 27 anys, ha jugat les últimes 4 temporades amb el Chelsea anglès. Cucurella debuta avui amb la selecció espanyola de futbol al Mundial contra Cap Verd a les 6 de la tarda. També jugarà el també català Lamine Yamal, però no als 90 minuts. I el Barça d'handbol suma la 13a Champions després de superar ahir el Fux alemany per 37-34 en l'últim partit com a blaugranes de Nielsen, Mem i Makuch.
0: I el temps, calor intensa avui i els pròxims dies. La tarda pot portar ruixats i tronades al Pirineu, sobretot també al Prepirineu. Alguna tempesta podria fregar el Montsec i també al nord de la Catalunya central. Com més a prop de la costa, els núvols seran menys importants.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, que ha fet tasques de mediador, ha estat el primer a anunciar el compromís i ha afegit que es firmarà a Suïssa aquest pròxim divendres. El president nord-americà Donald Trump ha confirmat aquesta notícia amb un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. De fet, el seu número 2, J.D. Vance, ha parlat d'un canvi històric. Són de...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 22%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Ja fa setmanes que sabíem que la defensa faria circular l'àudio de les trucades que Jonathan Andic va fer als serveis d'emergències aquell fatídic 14 de desembre de 2024, quan el seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, va morir després de caure per un barranc a Montserrat.
2: Necesito ayuda.
3: El equipo de corrido.
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Des de la detenció de Jonathan Andic, advocats de la defensa i de l'acusació lluiten pel relat sobre aquest cas, conscients que el judici, abans no arribi pròpiament als jutjats, ja l'està fent l'opinió pública. I prova d'això és que el cas Andic és present a multitud de converses entre amics, de feina, de bar, a tot arreu. Després dels missatges de WhatsApp que s'han filtrat aquests últims dies, en què Jonathan Andic deia textualment al seu pare «No m'estranya que arribessis a pensar que et volia matar», ara la defensa descarrega l'artilleria pesant amb aquests àudios que mostren la desesperació de Jonathan Andic. Confós i esgarrifat, demana ajuda per localitzar el seu pare. Segons l'agència de detectius Método 3, que treballa per la defensa, aquesta actitud que sentim en Jonathan té durant de les seves trucades és incompatible amb haver premeditat la caiguda. I el cert és que, després de sentir-lo, és pràcticament impossible que no ens preguntem i sí que va ser un accident. I si realment en Jonathan no hi va tenir res a veure i a sobre de perdre el seu pare en aquestes circumstàncies tan tràgiques, ha de passar el tràngol de ser acusat del seu assassinat? Qui li repararia tot aquest dolor en cas que es demostrés que és innocent? La resposta és ni res ni ningú.
0: Catalunya al dia.
1: Avui és dilluns, és 15 de juny i també hem de parlar d'incendis. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Per partida doble, a més, d'una banda perquè un home ha mort, un altre ha quedat ferit en l'incendi d'un edifici de pisos al centre de Viella.
4: De l'altra, perquè després dels 4 incendis simultanis d'aquest cap de setmana a Catalunya, bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de fer un mal ús dels petards per a la revetlla de Sant Joan, que serà la setmana que ve.
1: També recollirem l'alerta que han llançat restaurants de luxe com el Celler de Can Roca i el Disfrutar. Hi ha webs que es fan passar per ells i estafen els clients cobrant-los per avançat.
4: Que els han arribat a cobrar entre 100 i 300 euros per persona. Ja ho han denunciat els Mossos perquè, per exemple, en el cas del Disfrutar, han detectat una desena de casos els últims mesos.
5: 8 o 9 les han trobat. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
1: I us parlarem també de les gomes de cabell, de les polseres i els clauers que comercialitza una empresa d'Altafulla. I direu, i què? Quina particularitat tenen? Doncs que porten un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill de qui les porta.
6: Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: I ja es va distribuir durant la Festa Major de Lleida i durant l'Aplec del Cargol.
1: I avui tornarem a parlar del ramat públic de Vilamòs a la Vall d'Aran. Ja us l'havíem presentat aquí al Catalunya al dia. Ens hi referirem perquè aquestes ovelles i cabres ara també tenen una altra missió, que és la de netejar el sotabosc de les línies elèctriques d'Endesa.
4: I contribuir així a prevenir incendis.
7: El fet de que puguin passar sota el bosc i fer aquest manteniment que no es fa amb una prioritat de 3 anys, doncs, evidentment ens beneficia a tots.
1: I avui també rememorarem els 30 anys, 30 ja, de quan un prat d'Escalarri reunia grans noms de l'escena musical internacional, des de David Bowie a Bob Dylan, a Sinéad O'Connor o a grups com Rage Against the Machine, Simple Minds o Portishead.
4: Recordarem que va suposar per a aquest poblet del Pallars Sobirà, que en aquell moment, l'any 96, tenia 20 habitants. El nostre corresponsal ha parlat amb comerciants de la zona, joves que venien de lluny per seguir aquest festival i veïns que van veure alterada la seva rutina per l'arribada de les estrelles del rock.
8: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: La teva veu, la teva ràdio.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 21%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als 83 dòlars per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
5: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat també campió de l'hoquei lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels 83 dòlars al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials, ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les d'Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
1: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Han lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
12: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
13: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
11: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
14: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
16: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
18: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
17: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
19: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i l'atenció que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
0: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar-hi a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
21: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
22: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
21: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc, que serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio al Vendrell, Lola García.
2: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
5: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
2: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
6: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
2: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
0: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
0: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força a polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Alt i el Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
0: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'extens informe analitza des de la inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
24: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
23: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
25: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
26: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlin era un partit molt difícil. Un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé. Hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també. I tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
25: I el Vilassana ja té la primera Hoquelliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina, i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana, Maria Porta, per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
25: I a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final, el millor de 5, serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
25: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa, Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros, precisament. És la segona de la història del club mariner.
8: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Informació.
12: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
13: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
12: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
13: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
12: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
13: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
12: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
13: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
12: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit, que ens parlava de tu a tu, donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
10: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
12: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
11: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
14: Acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
25: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
25: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
15: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
25: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
25: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
25: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
25: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Manuel Álvarez celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
1: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Fon, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
2: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
0: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa.
4: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
7: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
8: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
7: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
4: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines.

0: i aigües interiors.
1: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
2: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ocies Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
6: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están tot el dia con el mòbil.
5: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ocies Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
7: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Han tingut més temps per aprendre coses i tot això.
5: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
0: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
1: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
9: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
8: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
1: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
10: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
3: Notícies en xarxa.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
12: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
11: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
13: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
1: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
0: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
15: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
16: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre i al millor comprar el pis o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
15: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
17: La capital del Segrià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà 2 espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
18: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
17: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
19: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
20: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
19: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
21: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
22: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
21: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
0: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
1: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
0: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'en Bol és campió d'Europa.
23: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
24: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé. Hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
23: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
2: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit, i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
23: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació.
5: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar divendres. Tot i la poca informació dels detalls concrets que tenim ara mateix, el preu del petroli ja ha baixat amb força a nivells de l'inici de la guerra. Israel a tot això adverteix que no es retirarà del sud del Líban, tot i l'exigència iraniana que el conflicte de l'Orient Mitjà s'acabi en tots els fronts, inclòs el del Líban. També us hem parlat de l'informe de la Guàrdia Civil que acredita que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, va ordenar pagar amb diners del Partit Socialista viatges de Leire Díez. Això quan aquesta exmilitant socialista es dedicava suposadament a torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez o del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol. I hem sentit també els àudios emesos avui en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio de les trucades al 112 de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, just després de la mort del seu pare a Montserrat mentre tots dos tornaven sols d'una excursió. Segons la defensa de Jonathan Andic, la seva desesperació en el moment d'avisar els serveis d'emergència en demostraria la innocència. Tot això ho hem sentit a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el PSOE i Sumar tanquen un acord per eliminar els delictes d'ofenses religioses i injúries a la corona del Codi Penal, però mantenen el delicte d'enaltiment del terrorisme. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, apunta l'objectiu de la reforma del Codi Penal i què preveu?
3: Blindar la libertad de expresión en nuestro país. Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
2: S'espera que demà la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes a aquest text. La reforma del Codi Penal només prosperarà si l'aval la majoria absoluta del ple i perquè això passi, PSOE i Sumar hauran de convèncer doncs, més grups. Més qüestions, l'alcaldessa de València critica que el dia de la Dana va fallar el pla d'inundacions perquè no preveia que les pedanies del sud de la capital es veurien afectades per la barrancada. Maria José Català, del PP, ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Anem cap a València, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. L'alcaldessa ha evitat retrets cap a la Generalitat Valenciana i insisteix a assenyalar el govern espanyol. Fins a les 8 del vespre ha afirmat no van tenir notícies que l'aigua entrava a les pedanies i ha criticat el pla d'inundacions municipal.
5: Ni la cartografia estava actualitzada ni els plans d'inundabilitat eren correctos i que lo que pasó era, a juicio de los técnicos, algo imprevisible.
4: L'Ajuntament de València, segons Català, no va avisar els alcaldes de les pedanies del sud perquè ningú els va alertar de la riuada.
2: I el Partit Popular de Catalunya rebutja la immigració que considera descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab dels espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça, diuen, per la llibertat. Són alguns dels postulats que inclou la ponència política del PP que s'aprovarà el 27 de juny al Congrés que es farà a Barcelona per posar al dia l'estratègia política i reelegir Alejandro Fernández com a president del partit. En plena pugna amb Vox i Aliança Catalana, els populars catalans han optat per endurir el discurs sobre immigració i les seves posicions sobre la religió islàmica. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció de la ponència, n'ha presentat avui els eixos bàsics.
6: Respetamos plenamente la libertad religiosa. El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer, con la libertad individual, con la libertad de conciencia y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: Passen 4 minuts de les 3.
7: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 17%.

Okay, come on. Let's do it, man.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda. Donald Trump arriba avui a França per a una cimera del G7 marcada per la firma imminent d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Serà divendres a Ginebra. El preu del barril del petroli Brent ha baixat fins als $83, la xifra més baixa des del 4 de març. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. La Guàrdia Civil apunta un nou informe que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials. També coordenava el partit pagar les despeses de l'Eire Díez. Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant el jutge que vol enviar-la a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat a les 6 de la tarda, juntament amb altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Berrabés. L'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés dels Comuns, Félix Alonso, defensa davant del Tribunal Suprem la legalitat dels contractes que va fer el consistori entre el 2011 i el 2019. A Alonso se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan governava el municipi del Tarragonès. El govern britànic vetarà l'ús de les xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram i Facebook als menors de 16 anys. La normativa també preveu endurir la supervisió dels xats integrats en videojocs quan facilitin la interacció amb persones desconegudes. La plataforma 3CAT recupera des d'avui 200 capítols de Doraemon en català. Fa 30 anys de la primera emissió al Super 3. A més, també arriben a les plataformes de streaming aquesta setmana la britànica La Otra Hermana Bennett i l'espanyola Oasis.
2: Esports.
3: Entre aquesta tarda i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. Destaca l'Espanya Cap Verd a partir de les 6 de la tarda amb la presència de 9 catalans, més 3 jugadors del Barça més. A les 9 es jugarà el Bèlgica a Egipte, a mitjanit l'Aràbia Saudita a Uruguai i a les 3 de la matinada l'Iran Nova Zelanda. Marc Cucurella signa amb el Real Madrid per les 6 pròximes temporades. El club blanc pagarà 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral esquerre de l'Illa, de 27 anys. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
1: La calor intensa afavoreix el creixement dels núvols i la formació de tempestes. S'esperen ruixats i tempestes fins al vespre al Prepirineu i avançaran cap a Osona i sobretot cap a la Noguera. A la resta del país es passarà del sol al cel variable. L'ambient serà molt càlid, tret de les zones amb ruixats.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Donald Trump acaba d'aterrar a França per al G7 amb el convenciment que divendres firmaran l'acord amb l'Iran que ha d'acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El pacte anunciat també per Teheran i el Pakistan com a mediador encara s'ha de tancar del tot, però centrarà sens dubte la cimera que comença aquest vespre entre els líders dels països més rics. Malgrat celebrar l'acostament de posicions, des de la Unió Europea descarten aixecar encara les sancions a la República Islàmica. Enviat especial a Evian, Jordi Ibaró.
4: Cimera del G7 a Evian a França amb tot el focus posat d'entrada en la

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de
2: 30 graus
1: i una humitat del 17%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem la cua a la C58 entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès en direcció Terrassa per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Afecta de retruc l'autopista AP7 amb retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30, també aturada a l'altura de Barberà del Vallès a l'enllaç amb la C58. I el transport públic, els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 30 minuts, mentre que els de l'R1 circulen amb només 2 trens per hora i sentit a causa d'una incidència a Barcelona-Sants.
1: Donald Trump ja és a França per una cimera del G7 marcada per la firma imminent d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Serà divendres a Ginebra. El preu de barril de petroli Brent ha baixat fins als 83 dòlars, la xifra més baixa des del 4 de març. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. La Guàrdia Civil apunta en un nou informe que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials. També que ordenava al partit pagar les despeses de l'Eire 10. Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant del jutge que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat a les 6 de la tarda, juntament amb els altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Jonathan Andic es mostra molt alterat i desesperat en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. El govern britànic vetarà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram i Facebook als menors de 16 anys. La normativa també preveu endurir la supervisió dels xats integrats en videojocs quan facilitin la interacció entre persones desconegudes. I la plataforma 3CAT recupera des d'avui 200 capítols de Doraemon en català. Fa 30 anys de la primera emissió al Super 3. A més, també arriben a les plataformes de streaming aquesta setmana la britànica La Otra Hermana Bennett i l'espanyola Oasis.
0: Esports.
3: Entre aquesta tarda i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. A partir de les 6, Espanya-Cap Verd, amb la presència de 9 catalans i 3 jugadors més del Barça. A les 9, el Bèlgica-Egipte. A mitjanit, Aràbia Saudita-Uruguai. I a les 3, Iran-Nova Zelanda. Marc Cucurella signa amb el Real Madrid per les 6 pròximes temporades. El club blanc pagarà 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral esquerre de l'Ella, de 27 anys. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
1: I pel que fa al temps, la calor intensa afavoreix el creixement dels núvols i la formació de tempestes. S'esperen ruixats i tempestes fins al vespre al Prepirineu i avançaran cap a Osona i sobretot cap a la Noguera. A la resta del país es passarà del sol al cel variable. L'ambient serà molt càlid, tret de les zones amb ruixats.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 24%.

0: 3Cat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a l'AP7 de Mollet del Vallès a Santa Perpètua en sentit sud, al lateral de B30 Barberà del Vallès en direcció Tarragona, en direcció Girona entre Sant Cugat i Bellaterra, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a Rodalies els trens de la línia R1 i R4 circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per dues incidències diferents.
1: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, està citada a aquesta hora en un jutjat de Madrid. El magistrat Juan Carlos Peinado li comunicarà que la vol jutjar amb un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències, entre d'altres delictes. El jutge decidirà si li aplica mesures cautelars. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el paper del líder de Santos Cerdana en l'entramat per torpedinar causes judicials a l'entorn del PSOE. L'Institut Armat apunta que l'exnúmero 3 dels socialistes ordenava el pagament dels viatges de Leire Díez amb un fons del partit. Donald Trump ja és a França per a una cimera del G7 marcada per la firma imminent d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Serà divendres a Ginebra. El preu del barril del petroli Brent ha baixat fins als $83, la xifra més baixa des del març del 4 dia al dia 4 de març. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. La regularització d'immigrants arriba a la xifra rècord d'1.171.000 sol·licituds. A 15 dies del tancament del procés s'han admès a tràmit uns 360.000 expedients. Els advocats experts en estrangeria demanen que s'obrin més cites a les comissaries per agilitzar el procés. La deshumanització de la creació i el plagi, principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que s'ha centrat en els pros i els contres d'aquesta tecnologia.
0: Esports.
3: En joc el partit de la selecció espanyola de futbol en el seu debut al Mundial. S'està enfrontant des de la 6 a Cap Verd. Ara mateix, primer minut del partit, empat a 0 al marcador. A l'11 titular espanyol, 4 jugadors del Barça, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran, més el català Cucurella del Madrid, com diem, a l'11 titular. A partir de les 9 es jugarà el Bèlgica-Egipte, a mitjanit l'Aràbia Saudita-Uruguai i a les 3 de la matinada l'Iran-Nova Zelanda. Com diem, Marc Cucurella ha signat amb el Real Madrid per les 6 pròximes temporades. El Club Blanc pagarà 55 milions d'euros, més 5 en variables pel lateral esquerre de 27 anys. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
1: Els ruixats intensos d'avui ens acompanyaran fins al vespre, després es desfaran i tindrem una nit plàcida. El dimarts tornarà a tenir dues cares, un matí de sol i una tarda amb ruixats moderats només al Pirineu. Serà un dia de calor intensa, les màximes més altes es poden enfilar cap als 37 graus a Ponent.
0: 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: 3Cat Info.
1: I a aquesta hora està citada al jutjat a Madrid la dona del president espanyol, Begoña Gómez. El magistrat Juan Carlos Peinado li comunicarà que la vol jutjar amb un jurat popular per corrupció i tràfic d'influències, entre altres delictes, i decidirà si li aplica mesures cautelars. Seguint aquesta compareixença, ja...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 27%.

0: Infot. Bona tarda, són les 7. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
1: Encara aturats a l'autopista AP7, amb lentitud i aturades entre Bellaterra i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord. També a les rondes de Barcelona queden retencions a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat, mentre que la resta de la xarxa viària es normalitza progressivament la circulació.
0: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, està compareixent davant del magistrat Juan Carlos Peinado, que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció. El jutge decidirà si li aplica mesures cautelars. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el paper de líder de Santos Cerdán en l'entramat per torpar dinar a causes judicials a l'entorn del PSOE. L'Institut Armat apunta que l'ex número 3 dels socialistes ordenava el pagament dels viatges de l'Euro 10 amb fons del partit. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres quan els Estats Units signaran el memoràndum d'entesa amb l'Iran. Des de França, on participa en la reunió del G7, el president nord-americà ha dit que Washington aixecarà les sancions a Teheran quan la República Islàmica compleixi els seus compromisos. El barril de Brent ha caigut fins als $83. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. La regularització d'immigrants arriba a la xifra rècord d'1.171.000 sol·licituds. A 15 dies del tancament del procés s'han admès a tràmit uns 360.000 expedients. Els advocats experts en estrangeria demanen que s'obrin més cites a les comissaries per agilitzar aquest procés. I bombers, el 112 i Protecció Civil adverteixen del perill de l'ús de material pirotècnic a aquesta revetlla de Sant Joan i engeguen la campanya No petis la revetlla amb consells de prevenció. El Departament d'Interior anuncia un reforç dels bombers. Els agents rurals estan en alerta per la campanya de la sega del cereal que aquests dies s'està recollint. Esports.
2: És a punt de començar la segona part del partit de la selecció espanyola de futbol en el seu debut al Mundial. S'està enfrontant a Cap Verd des de les 6 i ara mateix hi ha un empat a 0 al marcador. A les 9 es jugarà el Bèlgica-Egipte, a mitjanit l'Aràbia Saudita-Uruguai i a les 3 de la matinada l'Iran-Nova Zelanda. Marco Corella signa amb el Real Madrid per les 6 pròximes temporades. El club blanc pagarà 55 milions d'euros més 5 en variables pel lateral esquerre de l'Ella de 27 anys. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà i que és el millor de 5 partits.
0: I pel que fa al temps, els ruixats intensos d'avui ens acompanyaran fins al vespre, després es desfaran i tindrem una nit plàcida. El dimarts tornarà a tenir dues cares, un matí de sol i una tarda amb ruixats moderats només al Pirineu. Serà un dia de calor intensa, les màximes més altes es poden enfilar cap als 37 graus a Ponent.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 30%.

canelons. Per un noi així em faria sa majestat dels fogons. Cuinaria tot el dia olles plenes d'il·lusions. I mai no ens atiparíem de menjar entre passions. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres.

0: info.
1: Les 8, bona tarda. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, està compareixent davant el magistrat Juan Carlos Peinado, que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció. El jutge decidirà si li aplica mesures cautelars. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el paper de líder de Santos Cerdana en l'entramat per torpedinar causes judicials a l'entorn del PSOE. L'Institut Armat apunta que l'ex número 3 dels socialistes ordenava el pagament dels viatges de Leire Díez amb fons del partit. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert a partir de divendres quan els Estats Units signaran el memoràndum d'entesa amb l'Iran des de França, on participa en la reunió del G7. El president nord-americà ha dit que Washington aixecarà les sancions de Teheran quan la República Islàmica compleixi amb els seus compromisos. El barril de Brent ha caigut fins als $83. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. Catalunya Ràdio accedeix a les trucades que Jonathan Andic va fer al telèfon d'emergències el dia de l'excursió a Montserrat en què va morir el seu pare. Són tres converses amb el 112, els bombers i el SEM. En les trucades se sent Andic alterat i nerviós. La defensa creu que aquests àudios refusen la hipòtesi que el fill de l'amo de Mango matés el seu pare. El govern britànic vetarà l'ús de les xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram i Facebook als menors de 16 anys. La normativa també preveu endurir la supervisió dels xats integrats en videojocs quan facilitin la interacció amb persones desconegudes. Alerta de diversos restaurants de prestigi, com el celler de Can Roca de Girona o el Disfrutar de Barcelona, perquè hi ha webs falses amb el seu nom. Estafen els clients cobrant-los per avançat fins a 300 euros i els Mossos ho investiguen. I la plataforma 3Cat recupera des d'avui 200 capítols de Doraemon en català. Fa 30 anys de la primera emissió al Super 3. A més, també arriben a les plataformes de streaming aquesta setmana la britànica La Otra Benet i l'espanyola Oasis.
2: Esports.
3: Ensopegada en forma d'empat de la selecció espanyola de futbol en el seu debut al Mundial, 0-0 contra Cap Verd en l'estrena del combinat de Luis de la Fuente, com dèiem, amb Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Ferran del Barça com a titulars, a més del català Cucurella, ara fitxat avui mateix pel Madrid a l'11 de titular també, com dèiem. Un Cucurella que ha firmat pel Club Blanc per les properes 6 temporades. El Madrid, a canvi, pagarà 55 milions d'euros i 5 més en variables al Chelsea per lateral esquerre maresmenc de 27 anys. I en waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat la sortida pactada amb el seu tècnic Javi Aznar, que ha dirigit l'equip femení les 12 últimes temporades.
1: Un cop desapareguin els ruixats, la nit serà molt tranquil·la. De fet, el temps de dimarts serà ben estable i assolellat a gran part del país. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor, les màximes més altes poden arribar als 37 graus.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen poc més de 3 minuts de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, continua compareixent a aquesta hora als jutjats de Madrid davant de Juan Carlos Peinado. El magistrat li ha de traslladar que un jurat popular la jutjarà pels delictes de corrupció, els negocis i malversació, entre d'altres, i ha de resoldre si li aplica mesures cautelars, com en situacions anteriors. Gómez ha accedit a les dependències judicials amb cotxe. Madrid, Paula Brujats.
4: Hi ha moltíssima expectació per una vista que marcarà el futur de Begoña Gómez. Hi ha més policia que mai a les portes dels jutjats.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 54%.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'agradaria escoltar una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Urbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Urbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Urbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Félix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó,

Sandra, Sarah, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per el que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes legendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Agrega-te al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend. When you're

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.
2: Let

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de Joan Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 61%.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert. Sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà.
0: Puedo ser, puedo ser.
1: Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

0: desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: teníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta, era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, et cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: I me les vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí.
0: Que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí.
2: No tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps conviure... que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació.

0: educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
1: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
0: Seria, home, això seria molt bé, eh?
1: Gràcies, Pere.
0: Gràcies a tu.
2: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no, mira, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
0: A la memòria, digues.
2: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
0: sí,
2: que et deu sonar la data.
0: Data de recordar per sempre.
2: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
0: sí,
2: hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
0: sí,
2: això?
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, discos
0: sí,
2: que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
0: Sí.
2: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
0: Caimán,
2: sí. Exacte, i n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán, però no hi era tan bon home.
0: No,
2: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar, i no va passar res.
0: No va passar res, perquè després me la van prohibir, eh?
2: Després te la van prohibir.
0: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida, eh?
2: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
0: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
2: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolissima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale,
1: maco. Adéu, adéu, adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però, clar, era una emissora amb molt poca potència». Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt,
1: potser ens està escoltant.
0: I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella. Ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I Love Your Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 62%.

the Hawaii

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 35%.